0: más de 70 horas de programación, comunicadores que emiten desde más de 20 puntos distribuidos por Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife. Y mañana, ¿quién arranca? ¿Quién arranca si no es Cristina López Schlichting a las 10 de la mañana?
1: Hola, corazón. Hola, hola, hola, hola. Salve, habría que decir. Buenos días.
0: Buenos días, Cristina.
1: Pues oye, efectivamente.
0: Emocionada, ¿no?
1: Bueno, realmente es un hecho histórico, indudablemente, la llegada de un papa frente a frente con la circunstancia en España y con nuestras vidas. Y la verdad que yo estoy interesadísima. Tenemos un despliegue absolutamente alucinante. A nosotros nos toca efectivamente mirar la cara del papa cuando baje por la escalerilla del avión, escuchar a Eva Fernández, que va con él en el aparato, contarnos cómo ha sido el viaje, que Fernando de Haro nos explique cómo se organizan en el aeropuerto, y José Luis Restán y yo estaremos mañana a primera hora en la balconada de la Catedral de la Almudena, esperando al Santo Padre, que va a saludar al cuerpo diplomático y a los reyes en el Palacio Real. Por todo Madrid, es que es vertiginoso. Vamos a tener desplegadas, fíjate, a las tres pilares: Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz, Pilar García de la Branja. Tendremos a Carmen Lavallén. Tendremos
0: Javi Nieves también, que está por ahí, Victoria Montaner. Bueno, durante todo el día.
1: Eso es todo el día, pero yo te estoy hablando solamente.
0: Ah, solo por la mañana.
1: Solo por la mañana. Antonio Herraiz, o sea, todo el mundo desplegado por la ciudad, siguiendo al Papa, contándonos cómo van las cosas. Estará también Ramón García Pellegrín. Y luego tendremos José Luis Restán y yo, pues interesantísimos invitados, por ejemplo Paco Vázquez, ¿no?, quien fuera diplomático mucho tiempo en el Vaticano, que nos va a hacer un juicio sobre el peso y el significado de este viaje. Y esto será el sábado, que tenemos que amanecer prontísimo, sentados ahí en la cornisa de la Almudena. El domingo estaremos desde las 6:30 de la mañana, yo creo, sentados en Cibeles, justo enfrente del lugar donde el Papa va a hacer la enorme misa del Corpus, que yo estoy perpleja, ¿eh? Porque aquí se calcula 1,5 millones de personas. Yo creo que esto se va a ver supirado. O sea, hay un movimiento de fondo que me temo va a cubrir toda la Castellana, toda la calle Alcalá, todo Cibeles, la Plaza de Colón. Vamos, llegaremos hasta Plaza Castilla, ya lo verás. O sea, va a ser una cosa histórica. Y ahí vamos a poder hablar, pues, con todos los sacerdotes que van a participar en la misa, con la gente que esté presente. Les vamos a dar todos los detalles y sobre todo vamos a escuchar a este tipo que parecía un gatito sin uñas. Empezó que si se ponía otra vez las ropitas de papa, que si otra vez se iba al apartamento papal, que otra vez hablaba de la liturgia, y de repente va y se pone delante de Trump, saca unas narices extraordinarias, lo pone en su sitio y acaba de decir que no hay guerra justa. Ha cambiado toda la historia del derecho internacional de gentes desde que lo inauguramos nosotros con Francisco de Vitoria, ¿eh? La teoría de la guerra justa seguía vigente, el Papa acaba de abolirla. Y ha sacado un documento de inteligencia artificial que a mí me tiene flipada. Flipada.
0: Lo repasaremos y hablaremos de todo ello y mucho más. Cristina, te escucho mañana.
1: Ahí estaremos. Besito. Adiós, adiós.
0: Y recuerde una cosa, esté o no esté en esos actos, encienda la radio, encienda COPE, porque se lo contaremos todo, de la mejor manera que sabemos.
2: Sobre la tierra,
0: hasta mañana mismo.
2: Misericordia.
0: No lo voy a decir a partir de las 10, porque antes también es fantástico, o sea que te quedes enganchado, que no se pierde nada. Adiós, adiós.
3: Escribe Alberto Herrera.
4: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
3: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
5: Tiri, tiri, tiri. Con Tipo Directo, la última hora en Herrera en COPE.
6: Ahí va, Tipo Directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
8: Perdone, que nos la quedamos.
7: ¡Ea! ¡Otro!
8: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¿Avanzamos? BBVA.
9: Aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
10: Llévate las mejores ofertas para vivir el partido. Televisores, portátiles, móviles...
9: O un frigorífico, la lavadora, el horno...
10: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
9: Hasta el domingo 7 de junio, también en web y app del Corte Inglés.
10: Consulta modelos y marcas participantes.
11: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz.
12: Cae varios puestos en nuestra lista.
11: Un sabroz.
12: Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
11: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
13: Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de protos. Acertarás.
14: Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
15: Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
16: Herrera en COPE.
3: La mañana.
16: COPE Denia Marina Alta.
3: Estar informado.
1: Arrancan hoy las fiestas de Moros y Cristianos de Moraira 2026. La festividad se llevará a cabo hasta el 14 de junio, ofreciendo una variada programación que fusiona tradición, cultura y entretenimiento para todos los públicos. Este año la Capitanía Mora la ostenta la fila Marsa Mudaira, representada por Esther Ramiro y Eduardo Font, mientras que la fila Huestes del Cid ostentará la Capitanía Cristiana bajo la representación de Yana Dimova. Hoy están con nosotros el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llovey, la concejal de fiestas, Rosana Caselles, los capitanes del bando moro, como ya os he comentado, Esther Ramiro Font y Eduardo Pérez Font, y la capitana, desde la Capitanía Cristiana, Yana Dimova, su acompañante, ¿no? Gonzalo Pérez Martínez, en representación también de la Capitanía Cristiana. Bienvenidos.
17: Buen día.
18: Hola,
17: buen día.
18: Muy buenas.
1: Bueno,
18: hola.
1: Arranca hoy ese pregó de les festes de moros y cristians de Teulada Moraira. ¿Com estem?
17: Bueno, pues jo trobo que és... com bé dius, arranca avui el pregó i bueno, iniciem unes festes, trobo que esperades per tots durant tot l'any, no? Les festes de moros i cristians, a més, més enllà de ser, bueno, pues, patrimoni del nostre municipi i a més de festes, temes turístics, culturals, socials, trobo que durant tot l'any és una fecha molt esperada que arrencarà avui en aquest pregó, que trobo que tots estem desitjosos ja de que arribi.
1: Bé, avui no tenim el pregoner serà Daniel Ibanco. Vos ha comentat com serà una miqueta aquest pregó? Doncs
19: pues, van estar reunits i va estar comentant-nos un poquet, no mos ha dit, és sorpresa total, però la veritat que està molt emocionat, va estar passant-nos per el grup i a tot el que té preparat, les caràtules i això, i està molt emocionat. Jo pense que té que ser algo molt emocionant. Coneguent a Dani, té que ser algo molt especial.
1: Bé, jo crec que avui els protagonistes són ells, no? Són Esther, són Eduardo i per aquesta part també Gonzalo, no? Contem una miqueta, com afronteu aquestes festes de Moros i Cristians?
20: Hola, bon dia. Pues bueno, són unes festes que portem des de molt menudets en la sang. És una festa molt especial, una festa plena de música, de gent al carrer, de molt bon ambient. I jo, per exemple, des de la meva experiència, he sigut 2 vegades capità, sé el que és estar ahí, així que n'hi ha que disfrutar-ho, perquè si no, passa volant i no t'enteres de res, n'hi ha que deixar-se emportar i sobretot disfrutar de la festa, que passa molt ràpid i són molts anys de faena i mals de caps, però al final tot val la pena per la festa.
1: Esther, Eduardo...
21: Jo personalment tenia moltes ganes de tornar a la festa perquè fa 15 anys que no isca els moros i cristians de Moraira i aquest any torne com a capità i per a mi és un orgull representar com a capità la meva fila i amb moltíssimes ganes, la veritat, que ho podeu veure tots i ensenyar-vos tot el que m'està treballant i preparant durant aquest any.
22: Jo per la meva part també tinc molta il·lusió, també porte, com diu Gonzalo, pues des de...
2: ben xicoteta en la festa i la veritat és que no m'imagine, perquè no m'imaginava mai arribar a ser capitana, així que tinc ganes de que comence i passar tota la setmana ja a tope.
1: Rosana, hi ha alguna novetat enguany?
19: Pues este any la novetat avui mateix el prego sempre s'ha fet a les 10 de la nit i este any, bueno, adelantat a les 8 perquè després les filades puguen anar a sopar tranquil·lament en les cabiles i ja començar un poc la festa. Després el Mercat Medi Andalusí, este any no es farà este cap de setmana, es farà després de Moros perquè coincidia en el Corpus Christi, entonces no, per les característiques de Moraira tindria que desmuntar i l'únic és que s'ha passat a la setmana després de Moros. Per lo de més, jo crec que més o menys continua tot igual.
1: Bé, l'arcabusseria, l'ofrenda floral, desfilades, entrades, desfile de gala... amb quin acte es quedaríeu?
21: Jo pense que enguany mos quedarem en el desfile de gala, perquè són dos filades que normalment preparem capitanies molt fortes, la veritat, i pense que ha sigut un any de molta faena i tenim moltes coses reservades per a mostrar-vos el diumenge 14. Pense que mereixerà la pena prou anar al poble i dedicar-li unes hores a veure el desfile complet.
20: Sí, jo estic totalment d'acord amb Edu. Està clar que és una festa en la qual tenim un poble molt privilegiat, tenim uns espectacles d'una qualitat impressionant i unes vistes immillorables, però sí que és de veres que reservem tota la pólvora per al diumenge per la vespre. Així que convidem a tot el món a vindre i a disfrutar de lo que estem muntant, que segur sorprèn.
1: Raül, què tenen aquestes festes que no tinguen altres poblacions?
17: Bueno, jo trobo que li preguntaves a la regidora quines novetats n'hi ha. Tots els anys n'hi ha novetats, perquè totes les filaes els membres, els festers, tenen la capacitat de tots els anys sorprendre-mos, no? I sorprendre-mos per a bé. Jo trobo que aquestes festes, més enllà de també el que comentava Gonzalo, que, escolta, som privilegiats, no? Per l'entorn, per el poble en el que tenim la sort de viure i poder disfrutar aquest tipus de festes, més enllà de tot això és l'harmonia, l'ambient que veus en el poble, que tots aquells que allí tenen la sort de viure i és que mos visiten, veus que estan disfrutant, veus que estan integrant-se en aquesta festa, no? I, per supost, el desfile de gala del diumenge, que jo sempre dic el mateix, no és un entrar a l'ús o com tenen altres pobles, no? És dir, moros i cristians n'hi ha en molts puestos, però aquí és desfile de gala i les filaes cada any ens sorprenen en una indumentària nova i en un desfile diferent, no? Per tant, pense que són unes festes especials, una festa especial que, evidentment, hi ha que viure-la i que tots els anys et sorprèn. Novetats, a lo millor sobre el calendari o sobre el programa no n'hi ha cap d'activitat nova, no? Però és que dins de les mateixes activitats cada any et sorprèn i et fa que tingues aquesta il·lusió de que vinguin i veuran enguany que han preparat i disfrutar-ho. Jo pense que són festes especials.
1: Jo sé que fins que no arriba el dia les capitanies, no? Reserveu aquest secret del desfile de gala, però a mi sempre m'agrada intentar traure-vos algo d'informació. No sé si us podeu adelantar algo de lo que anem a veure aquest dia.
20: Jo? Voleu que ho diga?
1: Algo, una miqueta. Sabem que pólvora hi haurà.
20: Podria donar-te hasta una anècdota, i és que hasta els mateixos components de les filaes intenten: che, Gonzalo, ensenya'm el casco, encara que siga del diumenge, ensenya'm algo, dime algo. I això és secreto d'estado. Això no pot eixir, i si tu ho has vist, vamos, tanca els ulls perquè no vaig a deixar-te que ho digues a ningú. I estic segur que en la marxa fan el mateix que nosaltres.
2: Sí, el mateix.
1: És a dir, que tinc que seguir intentant, no?
20: Correcte. Sí.
1: Bé, estem en uns dies marcats per la calor, no? Abans Raül feia menció a aquesta indumentària. Com passeu este desfile, no? En altes temperatures, per dir-ho d'alguna manera.
2: El diumenge encara es pot arribar a passar perquè són unes hores decents, però el divendres i dissabte, que hi ha passacarrers per el matí, a la una del migdia, la trabuca i tot, ahir és prou més complicat.
1: Bé, jo sempre dic, no?, que sarna a gusto no pica.
2: No? Exacte.
17: Sí, jo trobo que se'n recorden de la calor més antes i després que el Nel Durant, no? Sí. Quan ve la festa, la calor la suporten perfectament bé, veritat que sí, i se ho passen bomba i no tenen temps de parar-se a pensar en la temperatura que fa.
1: Quin missatge llançaríeu a la ciutadania, no?, i a visitants per a que aquestes festes del 5 al 14 de juny gaudeixin, no?, d'aquestes festes que heu preparat?
21: Pues a veure, jo dir-los que és una festa que abraça tot el món, que poden vindre també a disfrutar de la Reconquista, del Desembarco, que es fa en un escenari natural preciós, que és la platja de Moraira, i també el dissabte, dia 13 de juny, que és la nit de Càbiles, que és una nit per a tot el món, no sols per a les filades mores i cristianes de Moraira, i que si venen per allí, que passen per la Càbila de la Marsa, que es convidarem a algo, per supost.
20: Jo, bueno, convidem a tot el món, el que diu els meus companys, és una festa tant nacional com internacional. En la nostra fila, donant exemple, enguany la nostra capitana és estrangera, porta més de 10 anys en la nostra fila, i és de veres que s'ha integrat tant, pues, que al final veus en els seus ulls que la il·lusió d'eixir com a capitana és la mateixa que pot tindre qualsevol persona que viu així, de sempre. Entonces, això és algo molt bonico i que volem transmetre a tot el món. Vull dir, en cada fila puc assegurar-te que n'hi ha més de 3 nacionalitats distintes, i això és el que realment enriqueix la festa, no? Perquè al final, si soles mos agrada a nosaltres, no cal que vinguin. Entonces, al final es una festa para todo el mundo. Convidem a todos y no anem a deixar a ningú fora de cap de puesto. Están convidats a todos.
19: Pues eso que han dit ells, convidem a tots a que vinguen a veremos, a disfrutar de les nostres festes.
0: Pues bé, jo pense que amb això ens quedem. Moltíssimes gràcies, xics, per haver vingut avui hasta sí.
21: Gràcies a tu.
17: Gràcies a vosaltres. Gràcies.